mami, no me va a matar. Oh, mami, mami, no me va a matar. Oh, mami, mami, no me va a matar. Oh, mami, mami, no me va a matar. Oh, mami, mami, no me va a matar. Oh, mami, mami, no me va a matar.